0: una bona llavor que queda sembrada als nostres cors.
1: I vull agrair també... Les paraules del papa han quedado sembradas en nuestros corazones, en nuestros cuerpos.
0: El meu predecessor, el cardenal Martínez Istac, que va tenir juntament amb la junta constructora, amb els arquitectes, tots els treballadors d'aquesta basílica, la feliç idea de cerrar el techo y poder entonces traer al Papa Benedicto XVI.
1: Le ha agradecido al cardenal Martínez Istac, su predecesor, la obra correspondiente para poder celebrar este acto de hoy, ya hace años, claro.